0: La millor música
1: per sentir

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

roses o la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estimo
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
1: L'escolto.
0: Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: No Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. No Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
0: Imagina Ràdio. Everybody get up.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, de Bon Matí.
1: Escoltàvem la música de Jessie J amb aquest Price Tag i ara, pues mira, 4 minuts i mig passen de les 8 del matí, comencem el de Bon Matí ara mateix i estarem amb tu des d'ara i fins les 9 i mitja. Això, pues, com cada dia, i com cada dia també, pues, cal saber què passa arreu del món, així que farem una ullada als titulars en portada. També cal saber què passa al territori, així que també tindrem l'informatiu avui amb Roger Franquet. Com sempre, el de Bon Matí i a Imagina Ràdio, pues, tindrem la millor música també i també repassa les activitats del territori. Avui també repassa les activitats del campus Terres de l'Ebre de la URB. I també tindrem, pues, agenda i parlarem d'un tema, bueno, parlarem d'un homenatge que es realitzarà, que se celebrarà aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, l'homenatge al bomber Antonio Serrano. Parlarem amb el seu germà, amb el José Ángel, i això serà d'aquí un rato aquí al De Bon Matí. I res, mira, que són les 8 i 5 minuts. Jo crec que ja caldria començar, així que, bueno, si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I engeguem avui amb una frase de Rafael Cavalieri, que diu així, diu: hi ha amigues que gràcies a elles entenem la diferència entre quantitat i qualitat, entre el que és real i el que no, entre romandre i anar-se'n. No importa si estan lluny o a prop, sempre seran elles. La millor
0: música per sentir-se bé. Fins a les 9 i mitja, De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: De seguida escoltem la veu de Álvaro de Luna amb Juramento Eterno de Sal, però abans... la música de Rey, la cançó Where is my husband?

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se bé. Imagina.

0: de maig de 2026. Comencem amb la portada del periòdico. Diu que el jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. Illa i Junqueras segellen l'estabilitat. El govern i Esquerra Republicana tanquen l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat pendents del sí dels comuns. Jonathan Andy, que en llibertat amb fiança investigat per homicidi. Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de congressos. D'altra banda, la targeta rosa per en 10 anys el 18% de beneficiaris. El govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres. A la portada de La Vanguardia, el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el PP rebutja la moció de censura que demana Vox. Acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, Jonathan Andic, surà en llibertat provisional després de dipositar 1 milió. I és que la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Isaac Andic, el fundador de l'empresa de moda Mango, va ordenar i la detenció del seu fill Jonathan, acusat d'homicidi, que va acabar sortint en llibertat provisional després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. La jutgessa considera que hi ha indicis de que no va ser cap accident. Illa es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. Van segellar els dos ahir el pacte per als pressupostos. Ara falten els comuns a punt de tancar-lo també. A la portada del diari Ara, Zapatero imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. Reivindicar la informació en temps de desinformació, diu el titular Esther Vera, entre els 7 guardonats en l'acte dels Premis Nacionals de Comunicació. L'hereu de Mango acusat de matar el pare, Jonathan Andic, que ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó, va visitar diversos cops el mateix tram de Collbató dies abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, segons la investigació dels Mossos. Acord per als comptes, el PSC i Esquerra Republicana es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I anem ara a la portada del diari de Tarragona per acabar el repàs a la premsa general. Esquerra Republicana diu els pressupostos contemplen el pla ITUS 24-7 a Tarragona. Impulsa el tramcamp, i més recursos per a la protecció del Delta entre els acords. L'Audiència Nacional investiga Zapatero per tràfic d'influències, diu que és la primera vegada que un expresident és imputat, i els Mossos detenen a Jonathan Andic per l'homicidi del seu pare. La jutgessa creu que el va matar de forma premeditada per la seva obsessió amb els diners. I anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo diu Guerrero Gavi, fent referència a l'entrevista que ha concedit el jugador al Mundo, bueno, que ha concedit aquest mitjà. Al Mundo Deportivo diu que l'andalús no s'arruga, espera anar al Mundial, i diu que voldria guanyar la Lliga al Madrid a casa. Que volia, vaja, diu que llença una advertència als futurs reforços, diu els nous que no vinguin d'estrelletes, diu. Bé, més coses, perquè també es parla sobre l'Europa League, la final de l'Europa League, diu el Villa de Unai Emery, favorit en aquesta final, que serà avui a les 9, juguen Friburgo contra Aston Villa. També es parla sobre tenis, diu que Carlos Alcaraz també es dona de baixa a Wimbledon. Anem ara per l'esport. Via lliure per a Jao Pedro, diu el titular, i és que el davanter fora de la llista de Brasil no podrà revaloritzar-se durant el Mundial. El Barça gaudirà d'un escenari més favorable per negociar el seu fitxatge. El Chelsea l'encombrà com el seu millor jugador de la temporada. També es parla més un altre tema relacionat sobre el Barça, diu Fermín, operat amb èxit de 2 a 3 mesos de baixa estarà. Sobre la Premier League, el City empata i fa campió a l'Arsenal. I també es parla sobre el Real Madrid, diu el que ara Mourinho vol renovar la plantilla. Anem ara per acabar ja amb la portada de l'esportiu. Diu ben lligat el titular, i és que la infal·libilitat en les lligues, la implicació amb el club i la ciutat i la simbiosi amb la Masia i l'afició fan que del renovat Hansi Flick, el tècnic ideal i de consens del barcelonisme. També es parla sobre el Girona, diu: el bagatge de l'Elx a fora és el més pobre. El Girona ha obligat contra un rival que tan sols ha sumat 7 punts a domicili. També Pep Guardiola tanca una etapa de 10 anys i 20 títols i no continuarà al City. I acabem parlant de Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli, el nou ídol italià, a pesar de córrer amb un Mercedes.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
2: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ai, et pica el nas.
5: A mi la mama em dona mel Rosent Margalef per a l'al·lèrgia.
4: Sí, m'agrada molt la mel.
6: A Rosent Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelea reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosem.com.
4: Rosent Margalef, la mel de casa.
7: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Imagina Ràdio. De bon matí. Imagina.
8: I arribem a les 8:30. Arribem a hora d'informatiu i ho fem amb la música de Donna Summer.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, Avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda al nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà.
4: En l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les 2 localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fruit elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
3: Movem Tortosa inicia el procés de primàries per escollir l'alcaldable a les municipals de 2027.
4: El reglament, aprovat en plenari, preveu desenvolupar el procés entre juny i juliol en fases de cens, presentació de candidatures i votació. El coordinador de la formació, Jordi Jordan, ha defensat la continuïtat del projecte de govern i ha reivindicat actuacions impulsades en àmbits com l'habitatge, els serveis públics o la recuperació del nucli antic. Paral·lelament, Movem Tortosa continua amb les trobades participatives a peu de carrer als barris de la ciutat. La formació assegura que tant les primàries com aquestes reunions responen a una aposta per la proximitat i la participació ciutadana.
3: I en agenda, l'Ampolla continua esta setmana amb una programació d'activitats esportives, socials i gastronòmiques obertes a tots els públics.
4: Entre les cites destacades hi ha el tercer Open de Pesca Curricà Costa CIR, que es farà els dies 22 i 23 de maig al Club Nàutic de l'Ampolla amb participants de pesca esportiva. El municipi també celebrarà el 10è aniversari de Prograt l'Ampolla amb un acte commemoratiu el 23 de maig a la zona de la confraria. A més, encara en la recta final de les 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra, que finalitzaran el 24 de maig, on 15 restaurants continuen oferint menús especials amb l'Ostra del Delta com a protagonista.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
2: És temps de primavera. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
3: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
4: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 29 i 31 graus a les hores centrals.
3: Sembla que arriba l'estiu ja. Roger, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet a les 9 del matí.
4: Fins ara, Imma.
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio. De bon

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
5: I escoltem ara la música de Tommy Cash, la cançó. Mi amor. Espresso Macchiato. Són les 8:51.

0: Espresso macchiato.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: L'agenda del campus Terres de l'Ebre, Universitat Rovira i Virgili.
3: I tot seguit, Xavier Ferrer, director del campus Terres de l'Ebre, farà un repàs a les activitats que ha programades per aquesta setmana. Molt bon dia, Xavier.
4: Hola, bones. De nou, amb l'agenda setmanal del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta setmana tenim un acte que per a nosaltres és especial, que és el divendres 22 de maig. Farem una actuació de talent en directe. I aquesta acció està vinculada a l'exposició Talent i Cultura al campus Terres de l'Ebre, que acull doncs, un munt d'accions de membres de la nostra comunitat universitària. I en l'acció Talent en directe compartiran en viu les seves creacions artístiques amb el públic. Així, l'acte inclou una actuació musical a càrrec de Lucía Elena López, estudiant d'infermeria, i la recitació de poesia de Nadina Tavita, professora del campus. I la resta dels participants que han exposat obres de pintura, fotografia, ceràmica i pirogravat estaran presents per explicar el seu procés creatiu que hi ha en cada una de les peces. Aquest acte el celebrarem al vestíbul del campus de les Terres de l'Ebre, a la nostra sala d'exposicions, a les 12 hores, el proper divendres, dia 22 de maig. Esteu tots convidats. Aquesta acció l'organitza el campus Estens de la nostra universitat amb seu a Tortosa i col·laboren, com sempre, l'Ajuntament de Tortosa i la Diputació de Tarragona. Moltes gràcies i us esperem.
2: Aquesta és l'agenda de la Universitat Rovira i Virgili, campus Terres de l'Ebre, la nostra universitat.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Bé, són les 9 del matí, és hora punta, hora d'informatiu i hora també de saludar el nostre company Roger Franquet. Roger, bon dia.
6: Bon dia, Imma.
5: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà.
6: Així és, en l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les dues localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
5: Movem Tortosa inicia el procés de primàries per escollir l'alcaldable a les municipals de 2027.
6: El reglament, aprovat en plenari, preveu desenvolupar el procés entre juny i juliol en fases de cens, presentació de candidatures i votació. El coordinador de la formació, Jordi Jordan, ha defensat la continuïtat del projecte de govern i ha reivindicat actuacions impulsades en àmbits com l'habitatge, els serveis públics o la recuperació del nucli antic. Paral·lelament, Movem Tortosa continua amb les trobades participatives

0: alternatives anomenades a peu de carrer als barris de la ciutat. La formació assegura que tant les primàries com aquestes reunions responen a una aposta per la proximitat i la participació ciutadana.
1: I en agenda, l'Ampolla continua esta setmana amb una programació d'activitats esportives, socials i gastronòmiques obertes a tots els públics.
0: Entre les cites destacades hi ha el tercer Open de Pesca Curricà Costa CIR, que es farà els dies 22 i 23 de maig al Club Nàutic de l'Ampolla amb participants de pesca esportiva. El municipi també celebrarà el desè aniversari de Progat l'Ampolla amb un acte commemoratiu el 23 de maig a la zona de la confraria. A més, encara en la recta final de les 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra, que finalitzaran el 24 de maig, on 15 restaurants continuen oferint menús especials amb l'Ostra del Delta com a protagonista.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Roger, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
0: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 29 i 31 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Roger, pues, moltes gràcies. Que passes molt bon dia.
0: Igualment, Imma, i bon dia a tothom.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el butlletí informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots ampliar informació connectant-te a través d'imaginaradio.cat.
2: Recordes això?
7: Somriu!
2: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
8: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
9: Demana la teva primera visita gratuïta.
8: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
9: O ebreclinicdental.com.
8: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
9: O montsiadental.com.
8: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
9: O azardental.com.
8: Fes com jo i somriu a la vida.
10: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
11: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: música en català avui de la mà de Blaumut amb aquest Bicicletes.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I qui ens acompanyarà és Ed Sheeran, la cançó es diu The A-Team.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Vindem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dimarts. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat formada pel 21, 23, 25, 28, 29 i 48. El complementari, el 45, i reintegrament, el número 2. Els números de la Bonoloto han estat l'1, el 6, el 13, 28, 29 i 48. Complementari, el 9, i reintegrament, el número 8. Al sorteig de l'Euromilions d'ahir, els números han estat el 2, el 12, 20, 38 i 45. Les estrelles, la 2 i la 5. Els números del trio han estat el 8, el 7 i el 5. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 35.271 i la sèrie, la 31.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
1: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
6: I fa un moment escoltàvem la música de Diana King, ara és el torn d'Aitana. La cançó es diu 6 de febrero.

0: Anem ara a fer una ullada a les activitats que ha programades al territori per aquesta setmana. Comencem amb avui dimecres, que hi haurà la xerrada anomenada La IA, una mirada des de la perspectiva cristiana. És una activitat del Pla Local d'Envelliment Kilòmetre Zero i serà a les 5:30 de la tarda a la Cambra de Comerç de Tortosa. Demà dijous, dia 21, dues activitats a destacar. Per una banda, en la programació de les aules d'extensió universitària per a la gent gran, Constel·lacions i Llegendes, viatge per les històries del cel nocturn amb Georgina March. Serà a les 6 de la tarda al Centre d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre, a la Ràpita. També hi haurà la projecció del documental del mes amb Escrivint Hawa, Najiba i Rasul Nori. Serà a les 7 del vespre a la Cambra de Comerç de Tortosa. El divendres dia 22, presentació del llibre Somnis de sal i de cendra de Marta Tena a les 7 del vespre a la Biblioteca d'Ulldecona. El dissabte dia 23, primer homenatge al bomber Antonio Serrano Royo a partir de les 10:30 del matí a l'estadi Josep Otero de Tortosa. El mateix dia també el dissabte festa Rebobina al Mood Sunset Club, actuació en directe de Ian Lins i de Market Band i DJ Ricard amb la millor música dels anys 2000. Això serà després del concert. Les entrades per a les persones no sòcies es poden adquirir a través d'Ebre Ticket, i els socis es poden adquirir a través de les oficines del Montepío o a l'aplicació del Playoff. El tardeo serà de 5 de la tarda a 11 de la nit a la carretera del Regués a la pista del Montepío. També el dissabte, a partir de les 7:30, hi haurà l'espectacle Ante todo mucha calma de José Corbacho a les 7:30, com dèiem, a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta. El preu de l'entrada, 25 euros. El diumenge dia 24 de maig fem el cim de la Mola, sortida familiar de senderisme interpretatiu. Serà a partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia i el punt de trobada serà el centre de visitants del Parc a la Terra Alta al Prat de Comte. El recorregut és de 8 quilòmetres. La inscripció és gratuïta i es fa a través de info.pnportsterraalta@gencat.cat. Els dies 23 i 24 de maig, musical El 33, adaptació del musical Hoy no me puedo levantar, i serà càrrec de Guirigall Teatre. Cal dir que hi haurà diversos passes. El dissabte, dia 23, serà a les 5 de la tarda i a les 10 de la nit, i el diumenge, dia 24, a les 5 de la tarda. Les entrades valen 18 euros. Els mateixos dies, 23 i 24 de maig, mostra d'Arts i Oficis, la 17a edició, i al mateix temps la 12a del Tastavins. Tot això serà a Ascó, i la informació la trobaràs al lloc web de l'Ajuntament d'Ascó. Del 22 al 24 de maig, mescla del Tebre amb cuina, paisatge i turisme, amb 17 tastos pel riu Ebre, amb mescla a bord, més de 50 estants amb propostes enogastronòmiques, 3 concerts nocturns i música en directe. També hi haurà xerrades i classes magistrals, tallers infantils. Els tiquets es poden adquirir a través de mescla.deltebre.cat. I acabem amb un altre punt de gastronomia. En aquest cas, les jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla, que arriben a la 35a edició i es poden gaudir fins diumenge 24 de maig. Hi participen 15 restaurants del municipi i els menús són entre 40 i 48 euros. Per consultar menús i restaurants, cal anar al lloc web de l'Ajuntament de l'Ampolla.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: I de seguida, en només 4 minuts, arribem a les 9:30 del matí. Posem ja el punt i final al De Bon Matí avui dimecres i ho fem amb la música dels U2. La cançó es diu New Year's Day. I d'aquesta manera, pues, marxem. Et deixo de seguida amb 30 minuts de música sense interrupcions. Tu i jo ens trobem demà a les 8 i desitjo, pues, que passis bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà. En l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les 2 localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Movem Tortosa inicia el procés de primàries per escollir l'alcaldable a les municipals del 2027. El reglament, aprovat en plenari, preveu desenvolupar el procés entre juny i juliol en fases de cens, presentació de candidatures i votació. El coordinador de la formació, Jordi Jordan, ha defensat la continuïtat del projecte de govern i ha reivindicat actuacions impulsades en àmbits com l'habitatge, els serveis públics o la recuperació del nucli antic. Paral·lelament, Movem Tortosa continua amb les trobades participatives a peu de carrer als barris de la ciutat. La formació assegura que tant les primàries com aquestes reunions responen a una aposta per la proximitat i la participació ciutadana. I en agenda, l'Ampolla continua esta setmana amb una programació d'activitats esportives, socials i gastronòmiques obertes a tots els públics. Entre les cites destacades hi ha el tercer Open de Pesca Curricà Costa CIR, que es farà els dies 22 i 23 de maig al Club Nàutic de l'Ampolla amb participants de pesca esportiva. El municipi també celebrarà el 10è aniversari de Progat l'Ampolla amb un acte commemoratiu el 23 de maig a la zona de la confraria. A més, encara en la recta final de les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra, que finalitzaran el 24 de maig, on 15 restaurants continuen oferint menús especials

0: amb l'Ostra del Delta com a protagonista.
1: Repsol t'ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 29 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: M'encanta.
5: L'escolto tota l'estona.
6: Així és.
4: Imagina Ràdio,
5: la millor selecció musical.
4: Imagina Ràdio,
6: la millor música
4: per sentir.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operación Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Els dies 11 i 12 de juny, a les vinyes del convent d'Horta de Sant Joan, primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Innovació i territori. Una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i treball entre empreses, administracions i altres agents del territori, amb la finalitat d'impulsar la bioeconomia, la innovació i el desenvolupament sostenible a les Terres de l'Ebre. Perquè la nostra terra inspira. Inscripcions i programa a terresdelebrebiosfera.cat. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
6: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
6: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
5: Elaborat amb les varietats morruda, sevillenca i farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
6: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
8: Imagina Ràdio.
0: La millor música
8: per sentir-se bé.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà. En l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les 2 localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Movem Tortosa inicia el procés de primàries per escollir l'alcaldable a les municipals del 2027. El reglament, aprovat en plenari, preveu desenvolupar el procés entre juny i juliol en fases de cens, presentació de candidatures i votació. El coordinador de la formació, Jordi Jordan, ha defensat la continuïtat del projecte de govern i ha reivindicat actuacions impulsades en àmbits com l'habitatge, els serveis públics o la recuperació del nucli antic. Paral·lelament, Movem Tortosa continua amb les trobades participatives a peu de carrer als barris de la ciutat. La formació assegura que tant les primàries com aquestes reunions responen a una aposta per la proximitat i la participació ciutadana. I en agenda, l'Ampolla continua esta setmana amb una programació d'activitats esportives, socials i gastronòmiques obertes a tots els públics. Entre les cites destacades hi ha el tercer Open de Pesca Curricà Costa CIR, que es farà els dies 22 i 23 de maig al Club Nàutic de l'Ampolla amb participants de pesca esportiva. El municipi també celebrarà el 10è aniversari de Progat l'Ampolla amb un acte commemoratiu el 23 de maig a la zona de la confraria. A més, encara en la recta final de les 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra, que finalitzaran el 24 de maig, on 15 restaurants continuen oferint menús especials amb l'Ostra del Delta com a protagonista. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 24, 29 i 31 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: A Econutrients Naturací Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturací, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
8: Imagina Ràdio.
9: Encara més, encara més.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Duos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, DJ Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
7: Imagina Ràdio.
4: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movem, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat rebutjades i ha defensat que el pressupost és tècnicament correcte com ho avalen els informes corresponents. Lleixà ha lamentat que Junts hagi intentat retardar l'entrada en vigor d'uns comptes que la ciutat necessita. La Via Verda de Prat de Comte es va convertir en escenari de record als deportats de la Terra Alta. El passat diumenge va tenir lloc l'homenatge que va incloure la projecció del documental Carretera a Gusen i un col·loqui sobre memòria històrica amb el president de la Mica al Mauthausen, Joan Calvo. Durant l'acte també es va reivindicar la necessitat de mantenir viu el record de les víctimes i continuar impulsant iniciatives de memòria democràtica al territori. El Consell Comarcal de la Terra Alta també va anunciar activitats divulgatives als instituts de la comarca i la voluntat d'estendre les llambordes Stolperstein als diferents municipis. La jornada es va tancar amb una ofrena floral a l'escultura commemorativa dedicada als deportats terraltencs. José Corbacho actuarà este dissabte 23 de maig a Amposta amb l'espectacle Ante Todo Mucha Calma. L'actuació tindrà lloc a les 7:30 de la tarda a l'Auditori de la Unió Filarmònica, on Corbacho oferirà un show marcat pel seu humor directe i desenfadat, combinant reflexions iròniques, experiències del dia a dia i interacció amb el públic. Les entrades anticipades tenen un preu de 25 euros i es poden comprar a través de la plataforma TukTuk. El mateix dia de l'actuació, les entrades a taquilla tindran un cost de 30 euros. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Ulldecona, 29 a Tivenys i Caseres i 31 graus a la Fatarella. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Aquest cap de setmana has celebrat Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
5: Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10 Tortosa o a mésquearquitectura.com.
8: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: és la una.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bon dia. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movem, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat rebutjades i ha defensat que el pressupost és tècnicament correcte com ho avalen els informes corresponents. Lleixà ha lamentat que Junts hagi intentat retardar l'entrada en vigor d'uns comptes que la ciutat necessita. La Via Verda de Prat de Comte es va convertir en escenari de record als deportats de la Terra Alta. El passat diumenge va tenir lloc l'homenatge que va incloure la projecció del documental Carretera a Gusen i un col·loqui sobre memòria històrica amb el president de la Mica al Mauthausen, Joan Calvo. Durant l'acte també es va reivindicar la necessitat de mantenir viu el record de les víctimes i continuar impulsant iniciatives de memòria democràtica al territori. El Consell Comarcal de la Terra Alta també va anunciar activitats divulgatives als instituts de la comarca i la voluntat d'estendre les llambordes Stolperstein als diferents municipis. La jornada es va tancar amb una ofrena floral a l'escultura commemorativa dedicada als deportats terraltencs. José Corbacho actuarà este dissabte 23 de maig a Amposta amb l'espectacle Ante Todo, Mucha Calma. L'actuació tindrà lloc a les 7:30 de la tarda a l'Auditori de la Unió Filarmònica, on Corbacho oferirà un show marcat pel seu humor directe i desenfadat, combinant reflexions iròniques, experiències del dia a dia i interacció amb el públic. Les entrades anticipades tenen un preu de 25 euros i es poden comprar a través de la plataforma TukTuk. El mateix dia de l'actuació, les entrades a taquilla tindran un cost de 30 euros.
3: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals, als 24 graus a Ulldecona, 29 a Tivenys i Caseres i 31 graus a la Fatarella. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bon dia!
3: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretique.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
8: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
9: Imagina
10: Ràdio.
9: Imagina.
10: Tonight, tonight.
11: Imagina.
9: Imagina Ràdio.
12: Saps que jo t'estiu igual.
13: Molt, molt. M'agrada molt.
14: M'encanta.
9: L'escolto. Imagina Ràdio.
13: Tota l'estona. No puedo
11: vivir. Així és.
9: Imagina Ràdio.
13: La millor selecció musical.
9: Imagina Ràdio.
11: La millor música.
9: Per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Salut adjudica per més de 240.000 euros a l'empresa Enaltis la redacció del pla funcional del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. El document, que hauria d'estar enllestit durant el primer trimestre de 2027, ha de definir les necessitats assistencials, organitzatives, tecnològiques i d'espais del futur equipament per als pròxims 50 anys. Els redactors concretaran aquestes necessitats a partir d'una anàlisi integrada de la realitat assistencial, demogràfica i territorial de les Terres de l'Ebre en aquest període. L'objectiu, sobre el paper, és disposar d'una base tècnica sòlida que orienti les fases posteriors de disseny i planificació de la nova infraestructura. Josep Pere Colat és reelegit president del Consell Regulador de la DOPOLI Terra Alta amb el suport unànime dels nous membres de la Comissió Rectora. La vicepresidenta és Magdalena Ginonés, productora de La Fatarella, que forma el nou Consell Regulador que es va constituir divendres passat. El dia 11 de maig havia finalitzat el procés electoral als òrgans de govern de la DOP IGP Agroalimentàries de Catalunya i es va proclamar la candidatura a la DOP Oli Terra Alta amb 20 membres, 10 candidats vocals titulars i 10 candidats vocals suplents. La nova comissió rectora està formada per membres escollits del cens de productors i del cens de laboradors, envasadors i comercialitzadors. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició sobre el cargol punxenc, presentacions de llibres, visites guiades, tallers familiars i activitats infantils de descoberta dins del museu, així com l'homenatge a Eloi Bargans 300 per la seva aportació al patrimoni rapitenc en una jornada especialment dedicada al públic familiar. Durant tot el cap de setmana, el museu oferirà entrada gratuïta i diverses propostes culturals i participatives per reivindicar el paper social dels museus. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Ulldecona, 29 a Tivenys i Caseres i 31 graus a la Fatarella. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: ens queda.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Imagina Ràdio,

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Dissabte 30 de març, a Amposta. Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.

0: social, demogràfica i territorial de les Terres de l'Ebre en aquest període. L'objectiu, sobre el paper, és disposar d'una base tècnica sòlida que orienti les fases posteriors de disseny i planificació de la nova infraestructura. Josep Pere Colat és reelegit president del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta amb el suport unànime dels nous membres de la comissió rectora. La vicepresidenta és Magdalena Ginonès, productora de la Fatarella, que forma el nou Consell Regulador que es va constituir divendres passat. El dia 11 de maig havia finalitzat el procés electoral als òrgans de govern de la DOP IGP Agroalimentàries de Catalunya i es va proclamar la candidatura a la DOP Oli Terra Alta amb 20 membres, 10 candidats vocals titulars i 10 candidats vocals suplents. La nova comissió rectora està formada per membres escollits del cens de productors i del cens d'elaboradors, envasadors i comercialitzadors. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició sobre el cargol punxenc, presentacions de llibres, visites guiades, tallers familiars i activitats infantils de descoberta dins del museu, així com l'homenatge a Eloi Bargans 300 per la seva aportació al patrimoni rapitenc en una jornada especialment dedicada al públic familiar. Durant tot el cap de setmana, el museu oferirà entrada gratuïta i diverses propostes culturals i participatives per reivindicar el paper social dels museus. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Ulldecona, 29 a Tivenys i Caseres i 31 graus a la Fatarella. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: La millor música
3: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El Mood Sunset Club. Aquest mes de maig, la festa no s'atura. Dissabte 23 de maig, gaudeix d'una tarda màgica amb la música en directe The Unleans and the Market Band, els èxits dels 2000 amb DJ Ricard i Mojitos al capvespre. Mood Sunset Club, el teu nou espai. Carretera Roquetes Regués, instal·lacions Montepío.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al El Blaumar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: I un bon consell? On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
8: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Són les 4.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movem, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat

0: El Consell Comarcal de la Terra Alta també va anunciar activitats divulgatives als instituts de la comarca i la voluntat d'estendre les llambordes Stolperstein als diferents municipis. La jornada es va tancar amb una ofrena floral a l'escultura commemorativa dedicada als deportats terraltencs. José Corbacho actuarà este dissabte 23 de maig a Amposta amb l'espectacle Ante Todo, Mucha Calma. L'actuació tindrà lloc a les 7:30 de la tarda a l'Auditori de la Unió Filarmònica, on Corbacho oferirà un show marcat pel seu humor directe i desenfadat, combinant reflexions iròniques, experiències del dia a dia i interacció amb el públic. Les entrades anticipades tenen un preu de 25 euros i es poden comprar a través de la plataforma TukTuk. El mateix dia de l'actuació, les entrades a taquilla tindran un cost de 30 euros. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Ulldecona, 29 a Tivenys i Caseres i 31 graus a la Fatarella. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
3: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
7: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
8: Si quan penses en reformes et sona així...
9: Obres, obres, obres!
8: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
10: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movem, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat rebutjades i ha defensat que el pressupost és tècnicament correcte com ho avalen els informes corresponents. Lleixà ha lamentat que Junts hagi intentat retardar l'entrada en vigor d'uns comptes que la ciutat necessita. La Via Verda de Prat de Comte es va convertir en escenari de record als deportats de la Terra Alta. El passat diumenge va tenir lloc l'homenatge que va incloure la projecció del documental Carretera a Gusen i un col·loqui sobre memòria històrica amb el president de la Mica al Mauthausen, Joan Calvo. Durant l'acte també es va reivindicar la necessitat de mantenir viu el record de les víctimes i continuar impulsant iniciatives de memòria democràtica al territori.

0: experiències del dia a dia i interacció amb el públic. Les entrades anticipades tenen un preu de 25 euros i es poden comprar a través de la plataforma TukTuk. El mateix dia de l'actuació, les entrades a taquilla tindran un cost de 30 euros. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures pugen uns punts. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 13 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 24 graus a Ulldecona, 29 a Tivenys i Caseres i 31 graus a la Fatarella. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 45 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Let's go, girls.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó, maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares, aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: És or en estat líquid, or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blaumar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
6: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
7: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu, on el temps no es mesura. Es gaudeix i on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
8: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
9: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Salut adjudica per més de 240.000 euros a l'empresa Enaltis la redacció del pla funcional del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. El document, que hauria d'estar enllestit durant el primer trimestre de 2027, ha de definir les necessitats assistencials, organitzatives, tecnològiques i d'espais del futur equipament per als pròxims 50 anys. Els redactors concretaran aquestes necessitats a partir d'una anàlisi integrada de la realitat assistencial, demogràfica i territorial de les Terres de l'Ebre en aquest període. L'objectiu, sobre el paper, és disposar d'una base tècnica sòlida que orienti les fases posteriors de disseny i planificació de la nova infraestructura. Josep Pere Colat és reelegit president del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta amb el suport unànime dels nous membres de la Comissió Rectora. La vicepresidenta és Magdalena Ginonés, productora de La Fatarella, que forma el nou Consell Regulador que es va constituir divendres passat. El dia 11 de maig havia finalitzat el procés electoral als òrgans de govern de la DOP IGP Agroalimentàries de Catalunya i es va proclamar la candidatura a la DOP Oli Terra Alta amb 20 membres, 10 candidats vocals titulars i 10 candidats vocals suplents. La nova comissió rectora està formada per membres escollits del cens de productors i del cens de laboradors, envasadors i comercialitzadors. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició

0: Les temperatures, tant la mínima com la màxima, pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operación Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebre Ticket.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
7: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
8: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
6: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Salut adjudica per més de 240.000 euros a l'empresa Enaltis la redacció del pla funcional del nou hospital universitari de les Terres de l'Ebre. El document, que hauria d'estar enllestit durant el primer trimestre de 2027, ha de definir les necessitats assistencials, organitzatives, tecnològiques i d'espais del futur equipament per als pròxims 50 anys. Els redactors concretaran aquestes necessitats a partir d'una anàlisi integrada de la realitat assistencial, demogràfica i territorial de les Terres de l'Ebre en aquest període. L'objectiu, sobre el paper, és disposar d'una base tècnica sòlida que orienti les fases posteriors de disseny i planificació de la nova infraestructura. Josep Pere Colat és reelegit president del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta amb el suport unànime dels nous membres de la comissió rectora. La vicepresidenta és Magdalena Ginonés, productora de la Fatarella, que forma el nou Consell Regulador que es va constituir divendres passat. El dia 11 de maig havia finalitzat el procés electoral als òrgans de govern de la DOP IGP Agroalimentàries de Catalunya i es va proclamar la candidatura a la DOP Oli Terra Alta amb 20 membres, 10 candidats vocals titulars i 10 candidats vocals suplents. La nova comissió rectora està formada per membres escollits del cens de productors i del cens d'elaboradors, envasadors i comercialitzadors. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició sobre el cargol punxenc, presentacions de llibres, visites guiades, tallers familiars i activitats infantils de descoberta dins del museu, així com l'homenatge a Eloi Bargans 300 per la seva aportació al patrimoni rapitenc en una jornada especialment dedicada al públic familiar. Durant tot el cap de setmana, el museu oferirà entrada gratuïta i diverses propostes culturals i participatives per reivindicar el paper social dels museus. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dijous, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures...

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: I ara Seat Ibiza per solament 100 euros al mes i Seat Arona per 130 euros al mes. Només a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
6: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
8: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
9: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Imagina Ràdio, la millor música
10: per sentir.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà. En l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les 2 localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movent, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat rebutjades i ha defensat que el pressupost és tècnicament correcte com ho avalen els informes corresponents. Lleixà ha lamentat que Junts hagi intentat retardar l'entrada en vigor d'uns comptes que la ciutat necessita. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició sobre el cargol punxenc, presentacions de llibres, visites guiades, tallers familiars i activitats infantils de descoberta dins del museu, així com l'homenatge a Eloi Bargans 300 per la seva aportació al patrimoni rapitenc en una jornada especialment dedicada al públic familiar. Durant tot el cap de setmana, el museu oferirà entrada gratuïta i diverses propostes culturals i participatives per reivindicar el paper social dels museus. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dijous, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid.

0: ràpid que el teu crash canvia de ril.
1: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
0: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Dissabte 30 de maig, a Amposta,
3: 8a edició de Los Rius Sona Festival.
4: Los Rius Sona Festival.
2: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Los Rius Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a losriussonafestival.cat.
2: Música non-stop a Los Rius Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà. En l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les 2 localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movem, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat rebutjades i ha defensat que el pressupost és tècnicament correcte com ho avalen els informes corresponents. Lleixà ha lamentat que Junts hagi intentat retardar l'entrada en vigor d'uns comptes que la ciutat necessita. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició sobre el cargol punxenc, presentacions de llibres, visites guiades, tallers familiars i activitats infantils de descoberta dins del museu, així com l'homenatge a Eloi Bargans 300 per la seva aportació al patrimoni rapitenc en una jornada especialment dedicada al públic familiar. Durant tot el cap de setmana, el museu oferirà entrada gratuïta i diverses propostes culturals i participatives per reivindicar el paper social dels museus. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dijous, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imagineradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i distribució de marihuana a l'Ametlla de Mar i al Catllà. En l'operació anomenada Tafata, feta dijous passat, els agents van detenir 7 persones i van desmantellar 2 plantacions amb més de 2.900 plantes de marihuana i van confiscar 63 quilograms de cabdells. Els escorcolls es van realitzar en habitatges unifamiliars de les 2 localitats, els quals estaven preparats per al cultiu interior a gran escala. Els detinguts, 6 homes i una dona, d'edats entre 19 i 54 anys, se'ls investiga per delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. El ple de Tortosa rebutja les al·legacions de Junts i aprova el pressupost d'enguany que entrarà en vigor esta setmana. En la sessió plenària extraordinària, l'equip de govern d'Esquerra i Movem, PSC i la CUP han ratificat el vot a favor dels comptes que ja van aprovar inicialment el 31 de març, però que van quedar aturats amb les al·legacions de Junts per Tortosa presentades a finals d'abril. L'alcaldessa Mar Lleixà ha qualificat de polítiques les esmenes de Junts que han estat rebutjades i ha defensat que el pressupost és tècnicament correcte com ho avalen els informes corresponents. Lleixà ha lamentat que Junts hagi intentat retardar l'entrada en vigor d'uns comptes que la ciutat necessita. Del 22 al 24 de maig, el Museu de la Mar de l'Ebre omple la Ràpita d'activitats pel Dia Internacional dels Museus. La programació girarà entorn del lema Museus unint un món dividit i tindrà com a fil conductor l'exposició Un cel ple de peixos de l'artista Damià Montes. També s'inclourà una nova exposició sobre el cargol punxenc, presentacions de llibres, visites guiades, tallers familiars i activitats infantils de descoberta dins del museu, així com l'homenatge a Eloi Bargans 300 per la seva aportació al patrimoni rapitenc en una jornada especialment dedicada al públic familiar. Durant tot el cap de setmana, el museu oferirà entrada gratuïta i diverses propostes culturals i participatives per reivindicar el paper social dels museus. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè o poc ennuvolat arreu del territori i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dijous, també tindrem un cel serè o poc ennuvolat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament o moderadament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara per fi estem sols.

0: Imagina Ràdio.
1: Brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se.